Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: La frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. L'alegria és nostre sou, és qui fa menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

0: tornarí tots l'any que ve. No t'aturis, no t'aturis, marxa.
1: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

Molt bon cap vespre i benvinguts, benvingudes a aquest 103.4 de sa freqüència modulada, Ràdio Es Castell, aquest programa de GEA. Des d'ara mateix fins les 9 de la nit. Benvinguts, benvingudes.

que semblava l'Algar va ser una hermosa cavallera que queia damunt un cos delicat, humit per la pluja inesperada, de la dolçor d'un sentiment que feia bategar un cor interessant de misteris. Es deia Ondina, la Ondina del llac. Nascuda de la pluja, em va convidar a un dels seus vassals per mostrar-me el palau de vidre on la saviesa viu. Lluny de la foscor de les paraules que produeixen maror als esperits i els allunya de l'estel del sol, que és l'existència d'un paradís mai comprès per la humanitat. En la seva mà, d'una fragilitat aparent, borinava l'aigua clara, i en l'aigua apareixia la imatge del meu pensament, la meva maror de terràquia, amb por a la mort, al demà inexistent, quan vaig escoltar un cant d'aigua que sortia dels seus llavis i semblava sonar una flauta de transparència líquida. Un so que encara avui escolten les nits d'estiu, quan en cau una llàgrima, quan estic al costat d'una font, quan degota una aixeta, quan els meus ulls amorosits miren l'infinit de la mar en un silenci pactat. Des de llavors ja no tinc por de res i espero el moment de reunir-me en les ondines dels llacs, dels estanys, dels rius, per cercar amb elles la pedra filosofal. Elles em van dir, per a vosaltres, que mai es canseu de fer els vostres somnis realitat. És la major riquesa de la humanitat.

I amb Simbios Beta, que estem arribant al final d'aquest programa de guia, molta música, molt de silenci i bueno, una abraçada immensa a aquelles persones que estan vivint un moment pues, un poc trist. Molta calor.

físicament, però no el cor. Una abraçada immensa i fins el proper divendres aquí a les zones de Ràdio Castellà en el 103.4 de la teva freqüència modulada o a través de la pàgina web de l'Ajuntament o a través de l'aplicació Radio Garden posant Ràdio Castellà. Molt bona nit i bon divendres.

sos l'última drecera. Trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot aprenda com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: I un pagès de Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer. Déu faci que llauri bé, en teniu un bon bestiar.